0: music. Right here on Prambors.
1: Natutor pala gira makarena, natutor pala gira makarena, natutor pala gira makarena, natutor pala gira makarena, natutor pala gira makarena.